0: El grupo Remei de la Casa Fresca le ponía música a este poema, Lisérgica Espardenya, de María Callís. Es una poesía en forma de conjuro, con el poder transformador que tiene, y que ha sido la letra y la música elegida por Júlia Fabré para conversar con nosotros. Júlia Fabré Bausà ha publicado recientemente su poemario Arrel Inoïda, Premi Ciutat de Manacor de Poesia, Miquel Àngel Riera. ¿Cómo estás, Júlia? Bon dia.
1: Bon dia, Esther. Moltes gràcies per convidar-me. És tot un plaer poder ser aquí.
0: Moltes gràcies a tu i per este descobrimiento. Jo he descobert hoy a Remei de la Casa Fresca, aunque me comentabas ahora que es un grupo que suele visitar habitualmente Manacor. Suele estar
1: Exacte.
0: Per aquí.
1: Sí, perquè ells són catalans, però tenen un vincle, o sigui, són molt amics de manacorins, per exemple, el grup Reina, Garrafa Nadal, i està molt bé perquè solen fer intercanvis, i recentment han vengut a Inca també en el Festival Satèl·lit, vull dir que solen venir bastant.
0: M'encanta Garrafa Nadal.
1: Sí.
0: Es fantástico. Y de entrada he tenido que hacer el ejercicio de buscar palabras y con tu poemario también, después hablaremos de él, pero su primera palabra es lisérgica, que tiene que ver con el consumo de sustancias alucinógenas o con, ¿no?, con sustancias psicodélicas y es un conjuro, es per tu un conjur de bons auguris aquesta cançó, ¿o podria ser?
1: Per jo sí, és que vull dir, la seva música té un punt així també com oscur, però em trec que en la música sempre li donen com una aura, bé, no ho sé, però jo són superpotents i justament és com també tenen molta relació, fan feina amb Maria Callís, però també varen fer feina amb una poeta podestina, vull dir que sempre tenen molta sensibilitat pel tema de les paraules i això és una cosa que a mi me fascina moltíssim.
0: Sí, i també musical, tenen mucha potència. En esta canción en particular, además, hay un momento en el final de la canción que, bueno, muestra un chorro de voz que puede de entrada incluso incomodar, pero es una incomodidad que te traspasa. Es como, uff, qué fuerte, ¿no? Lo que me está pasando con esta canción. Es increíble, la verdad.
1: Sí, i a vegades també com quan llegim, no? Vull dir, cada, la segona escoltada i la tercera encara agrada més,
0: encara.
1: Vull dir que a vegades impacta un poc, però llavors bé, a mi m'ha passat això d'aquest grup de música, sí.
0: Pues, gran, bueno, jo l'he descobert avui, és un gran descobriment que t'he d'agrair, i per cert, ja has paït el Premi Ciutat de Manacor de Poesia amb aquest poemari.
1: La veritat que ara ja farà quasi un any que me varen... Bé, no, ja m'havien avisat en aquesta altura, ja m'havien avisat, i sí que en el principi com que me va costar un poc de pair, perquè és una cosa nova, vull dir, el primer premi, la primera publicació, però ara, vull dir, la veritat que en distància estic molt agraïda, i sobretot que ja com el fet de que la gent te llegeixi i que ja te doni com a molt de retorn, això ha estat un procés molt guapo, la veritat.
0: I además con la poesia, ¿no? Porque es verdad que se publica, hay muchas publicaciones, afortunadamente, ¿no? La oferta es infinita. Tenemos mucho acceso a muchos tipos de literatura, pero en este caso la poesía tal vez es la más difícil de llegar a las grandes masas, pero esta Arrel Inoïda está llegando, tal vez los premios al final también sirven para visibilizar,
1: ¿no?,
0: un trabajo.
1: Y tanto, sí.
0: Porque no es tan fácil, ¿no?, abrirte camino con un poemario.
1: Exacte, vull dir, ja és difícil com a trop obrir-te camí dins el camp literari, igual que l'artístic, no? Vull dir, has de batallar contra moltes coses, necessites premis, perquè, vull dir, jo, per exemple, aquesta publicació la possibilita l'Ajuntament de Manacor, no? Vull dir, amb aquest premi. I després també cada editorial, clar, el tema de la, com a més, difusió, vull dir, hi ha tot un entramat que un premi te possibilita entrar dins aquest camp literari, no? I el que dius, vull dir, la poesia també queda dins d'aquest gènere menor, però per sort també sempre hi ha lectors i és trobar la manera d'obrir-te i de donar-te a conèixer, vull dir, si jo, per exemple, tenc la sort de ser d'un poble petit com a Sant Joan i jo que sé, per exemple, ja hi ha gent que potser no s'interessaria per la poesia, però ni que sigui a vegades com a perquè ja te coneix això i deia, mira, ja te comprarà el llibre, i això com a també és molt guapo.
0: Sí. Mira, ara parlaves de precisamente la visibilitat, no?, i el ruido que provoca un premio d'aquestes característiques, un premi que te dona la teva terra a part, no?, que jo crec que aquí ja tens, no?, una emoció extra, però precisamente tu poesia indaga en los silencios, en la contención. De hecho, hablas de cosas minúsculas que no fan tant de renou, les arrels que queden més endins, què encuentres tu en esas cosas simples, las simples cosas estas que cantaba Mercedes Sosa, que són tan definitives i tan importants, no?
1: Sí, vull dir, jo crec que aquí està el secret de, un pot de sa vida. Vull dir, pot sonar molt típic i també molt repetit, però jo passa amb aquesta paraula inuit, no? Que vull dir, ja dona títol en el poemari, que vaig descobrir com una paraula, mira, justament la que deia en el principi, no? Vull dir, les persones que mos agraden així la literatura, les paraules, cada vegada que descobreixes una paraula és com si descobrir una petita perla, no? I jo, quan vaig descobrir la paraula inuit, que vol dir que és una cosa que existeix però que no sentim, no? I vaig trobar que aquí estigui com un poc el moll de sos o un poc s'essenci de del que volia transmetre amb aquest poemari, i justament per donar nom a això, les coses així petites que no fan tant de renou, més que mai en aquesta societat que cada vegada necessita més estímuls, més coses, més renou, i crec que més que mai, crec que cal atendre aquestes petites coses, que potser no fan tant de renou, però són igual d'importants.
0: I quines són per tu aquestes petites coses, les més importants?
1: Vull dir, per jo, hi ha un vers que, per exemple, acaba un poema que diu perdem el món quan bull de vida, no? Jo, per exemple, la primavera, no? Una cosa tan simple com aquest moment que una fulla pareix que s'obri, o com aquest moment d'explosió de la primavera, és com una cosa que, clar, en el nostre dia a dia, si anem pum, pum, pum, pum, no tenim en aquests petits canvis, per exemple, quan crec que l'essència del món està no perdre això, no perdre aquest contacte amb el que m'ho rodeja. I després també hi ha coses que no sentim que són silenciades, no? Per exemple, tinc un poema que se centra en, jo que sé, una cosa tan concreta com també és el sud de Mallorca, quan arriben tantes pasteres, no? També són coses inoïdes, no? Vull dir, no volen que se sentin, però tanmateix és una cosa que caracteritza la nostra illa i el nostre paisatge també, així que vull dir, hi ha un poc aquestes coses tan petit que no tenen, però també coses més estructurals que també són inoïdes.
0: Clar, és que dentro de este concepto de inoïda està lo que no vemos, perquè hay cosas como muy urgentes y que aparentan ser muy importantes que tapan, pero después hay mucho de lo otro también, de cosas que o no queremos ver o no nos dejan verlo, ¿no? Porque de alguna manera se empeñan en, bueno, poner muros y muchas sombras para que la luz no llegue a determinados sitios, ¿no? Y hay que buscar mucho, ¿no?
1: Sí, vull dir, jo crec que cada època, cada persona, tothom té aquestes coses, però fer aquesta feina, jo crec, i la literatura, en el meu cas, a mi m'impossibilita escoltar aquestes veus, aquestes altres coses que pot ser en el día a día no tenéis tanto tiempo.
0: Y hay un elemento también que aparece en tus poemas y es la familia. Claro, es muy difícil hablar de rels y no hablar de vincles, ¿no?
1: Exacte, sí. És que fins i tot ja, no sé si t'hi has citat, però en el principi, o sigui, abans de començar els poemes com a tal, hi ha una cal·ligrafia que és com l'escriptura del meu padrí, justament. Pareixen que són com el que diríem borratatxos, però per això ja com és una marca d'intencions, perquè això és el meu padrí que li va, o sigui, en Alzheimer, ell va començar a perdre l'escriptura com la podríem entendre, no? Però jo trobava que aquella escriptura encara tenia més sentit estant així, il·legible, no? I jo per això també ja és una marca d'intenció de dir, no, d'oblidar que darrere cada paraula, que darrere cada... Sí, cada escriptura hi ha un cos, no? I hi ha un cos en aquest cas que envelleix, que emmalalteix, i que això també és una cosa bastant inoïda, sincerament, i per això, vull dir, el tema de la família també ja en el principi ja apareix això.
0: Sí, de hecho, es tu manera, es la manera que tienes de explicar la pérdida del lenguaje que ocurre, bueno, el ejemplo del teu padrí és molt clar, no? Quan hi ha un deteriorament cognitiu. Pero fíjate, es su manera de expresarse. El lenguaje no se pierde, no desaparece.
1: Exacte, no. Sí, claro. És que això és una cosa que superclara, que no és que el llenguatge mai desapareix, vull dir, en silenci hi ha llenguatge també. Clar. I simplement que també ha de canviar la manera d'escoltar, no? Vull dir, jo me'n recordo que la meva padrina deia, però per què li fas escriure si tant mateix ja no ho poden llegir? Jo pensava, però és que poden llegir altres coses, no? I també... Això m'adu que a Barcelona, quan estudiava allà, vaig tenir la sort també de jo llegir en veu alta una dona que havia perdut, bé, havia perdut la capacitat de nomenar, no?, que se faci d'aquesta malaltia, i ella, jo que sé, si volia dir arbre, i li sortia una altra paraula, no? I jo amb ella també vaig descobrir una altra, com aquesta cara també oscura del llenguatge, no?, perquè estem tot el dia xerrant, no?, vull dir, pensàvem en paraules, mos comunicàvem així, que fins i tot mos costa escoltar l'altre quan xerrem. I amb ella, buah, jo va ser també una manera de veure aquesta necessitat de pensar el llenguatge d'una altra manera i que mai desapareix.
0: I en aquesta anàlisi que fas del llenguatge, de les diferents maneres de comunicar-nos, ¿cómo nos estamos comunicando hoy en día? ¿Cómo lo calificarías el lenguaje actual? Que té moltes capes, efectivament.
1: Sí, crec que té moltes capes. He de dir que la paraula que m'ha vengut un poc així immediata, he de dir que fins i tot una mica pobra, però a nivell de que estem perdent, crec que cada vegada més també s'arc aquesta conversa, no? Perquè jo crec que cada vegada està tot més media, o sigui, som més dependents de lo digital, no? I que això no és que sigui també ni negatiu, ni és així com és, i està beníssim, però crec que aquesta tarda se comença en presència, no?, en el que implica s'escolta, aquell llenguatge no només verbal, no?, el físic, que també se mou sempre amb una conversa. I sí, i alhora jo crec que, ja t'ho dic, no vull pareixer molt banal amb això, però en el final crec que sí, molt estem un poc simplificant, pot ser, amb el llenguatge, no sé com dir-ho.
0: És que, bueno, jo crec que sí, que és una, que és la sensació que tenim un poc en general, porque claro, ahora el objetivo es llegar a cuanta más gente mejor, de la forma más rápida posible.
1: Exacto,
0: claro,
1: exacto.
0: Y un análisis sesudo o con palabras muy técnicas pues no van a llegar, claro.
1: Exacto, sí.
0: Y bueno, no hace falta sesudo, pero quiero decir, algo que dura más de 30 segundos en la lectura, pues nos cuesta cada vez más, ¿no?
1: Sí, a una cosa més poètica, no? Vull dir, al final se pot dir també com a costa, perquè hi ha ambigüitat, no? Vull dir que realment jo trobo que se pot dir més propera a la vida, que no, a vegades un missatge superclau. Vull dir, la vida té tantes capes i està travessada d'això, de coses amb molt de sentit, i jo crec que se pot dir justament això, però clar, necessita temps, necessita tenir pas un diccionari d'hora, perquè a vegades és això, no és una paraula que no coneixes.
0: Claro, es verdad que cuando vemos tu poemario es bonito, es pequeño, ¿no? Es apetece cogerlo, ¿no?, con las manos, ahora que estamos con los libros digitales y demás. Apetece mucho porque es muy transportable, y estos libros ya nos gustan, ¿no? Porque cabe en cualquier sitio, te da la sensación de que en el viaje de 2 horas en el bus te lo vas a terminar, pero no es el caso. 24 poemas que efectivament necessiten de molta reflexió, d'un diccionari a prop.
1: Sí, jo el millor comentari com en Caterina Carmany, que bé, és de Sant Joan també, ella és periodista, me va dir un comentari que me va encantar, quan me va dir, ai, estic llegint el teu poema, diu, però en cada poema me n'he d'anar a passejar, fer una volta per Sant Joan, per donar-li voltes, i vaig pensar, ai, el meu guapo que m'han dit, saps? Vull dir, com de deixar-lo plair així, no?
0: Claro, es que no... Es verdad que uno, cuando lee poesía, adquiere un poco ese compromiso, ¿no? Es un poquito más sacrificado, o sea, no entra tan fácil, ¿no? Y se teva en particular, ¿no? O sea, no cercas, a pesar de que un poco el leitmotiv de tu escritura tiene que ver con las cosas simples, con... es complejo, es compleja tu letra. Sí.
1: Sí, però jo sempre anem, vull dir, perquè a vegades, això, les presentacions de llibre, això, jo que sé, sense anar més en fora amb un pare o amb una mare, vull dir, ells no havien llegit poesia, saps? I és com, bé, són els nostres quasi 60 anys, ara ens enfrontarem a un llibre, però jo penses que bé, saps? Vull dir, perquè si no, amb la poesia sempre hi ha això de, ui, és que és molt difícil, o és que no s'entén, o és difícil, vull dir, com hi ha molt això, però en el final és... simplement obrir-se un altre registre que no és l'article de diari, no? Sinó és una altra cosa, i Sí, com a fer feina per llevar aquest prejudici.
0: Sí, no, i además, fíjate que, con, por ejemplo, con la música, que al final tiene mucho de poesía, no nos cuesta tanto este ejercicio de tratar de entender. Y además cada uno entiende, hay canciones que puedes interpretar de infinitas maneras. Con la poesía pasa un poco igual, o sea, no hay que entender al escritor o a la escritora, sino lo, ¿no? lo que me dice a mí el poema en sí, ¿no?
1: Exacte, és que podríem dir que sempre pensar que ens podria més que mai hi ha de cabre el lector i cada un pot un poema que algú llegirà d'una manera o li sortiran com a les seves imatges, els seus records, vull dir, cada un ho complementa i en el meu cas jo vaig estudiar estudis literaris, no? I vull dir, sempre hi ha molt rompre aquesta idea que tenim, no? De dir, què volia dir l'autor amb això? Vull dir, està clar que hi ha el que l'autor volia transmetre, però és superimportant sempre tenir en compte que és l'actor que ta mateix ho complementarà amb el que a ell li mogui, i a la poesia sobretot.
0: Eres professora de literatura i cine?
1: Sí, ara mateix sí.
0: I sí. Els teus alumnes llegeixen els teus poemes? Els han llegit?
1: Els meus, és veritat que enguany, o sigui, ve de la universitat allà de Barcelona, de la carrera d'estudis literaris, i és veritat que els meus en concret no els vaig dur, però sí que, com que el cine s'entès moltes vegades com a gènere de poesia, també, és veritat que un parell de dies, un dia, sobretot, sí que van llegir un parell de poemes, però el meu no els vaig dur, però... Clar, bé, qui sap, qualque any pot ser que els hi duré, sí.
0: Claro, porque sientes que ahí eres un poco la autoridad que impone sus propios poemas, ¿no? O algo así.
1: Clar, sí, ho vaig pensar, qui sap si qualque dia les troben, però sí, jo, per això és superimportant també totes aquestes referents que m'han animat a escriure i vull dir, sempre, sempre m'hi agaf a elles, així que... Sí.
0: I ara m'havia apuntat que estàs de professora actualment de literatura i cinema i és una assignatura conjunta o són dues assignatures? M'ha cridat l'atenció això.
1: És una carrera, és una assignatura tota sola. O sigui, la carrera d'estudis literaris, que per exemple aquí a Mallorca no és gaire coneguda, perquè per Catalunya, o sigui, se fa només de tres universitats que diguéssim a Espanya, i és, jo som d'aquestes estudis literaris, com s'estudia la literatura, molt en contacte les altres disciplines, i per exemple se fa una assignatura que és literatura i història, literatura i teoria feminista, i en el meu cas a mi que m'interessa moltíssim el tema de la imatge, també me varen proposar això, literatura i cine, que és una assignatura de segon, vull dir, encara no és de ser, no és tercer i quart, però vull dir, és molt interessant, sí.
0: És por eso, perquè jo crec que efectivament a vegades hacemos com compartimentos estanco de coses que estan absolutament relacionades, no?
1: I tant, sí, sí, i tant, i tant. I moltes vegades, això, quan no ho dic a la gent, no, sí, som professor de literatura i cine, diuen, però... com que hi ha com un cortocircuit, però perquè crec que encara hi ha molt aquesta idea de la literatura com a cosa, no? Al final és així avorrida, que has de trobar aquest sentit primigeni de l'autor, que no sé què, vull dir, clar, que malgrat la feina que se fa, encara hi ha molt aquesta idea.
0: Claro, es que claro, pero es que claro, uno se puede poner muy profundo y pensar en literatura y pensar en el siglo de oro y después pensar en el cine y pensar en Hollywood, y ahí un poco choca la idea, ¿no? Pero es que el cine es muchísimo y la literatura también abarca muy malos libros también, ¿no? O libros más accesibles, quiero decir, la literatura es igual de amplia que que el cine, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
1: Exacte, i el que tu has dit, dir, hi ha moltíssima producció, igual que hi ha moltíssima producció de cine, la cosa és més pensar si se treu suc en el llenguatge, no? O si se vol només transmetre aquest missatge clar de tal va conèixer tal i va passar això, vull dir, se pot aprofundir amb el llenguatge artístic o simplement quedar amb, volen contar una història i ja està.
0: Ara te tenim, Júlia, per Barcelona, pero estás muy en contacto con Mallorca, y en este caso quería hablar de la revista Morlanda, que ha publicado hoy, precisamente hoy publica el número 8, la edición número 8, y ahí aparece un ensayo tuyo, Escriptures que tremolen.
1: Bé, realment com a, ja s'ha publicat, però avui se fa com a la presentació per donar un poc més de difusió també al món de llibres de Manacor, i sí, justament en aquesta com a prosa poètica una mica justament indagaven aquesta idea de el que xerràvem abans, no? De com atenem molt fent, per exemple, l'escriptura d'un infant, no? El procés d'aprendre a llegir, aprendre a llegir, aprendre a xerrar, de per exemple, un infant, però fins a quin punt mos fem càrrec d'aquesta... sí, de com canvia aquesta capacitat d'escriure i de llegir. Mm. No és que se perdi, sinó que com crec que no tenem tant i no acompanyem tant aquest altre procés. I és com una reflexió a partir de cites i a partir d'escriure sobre aquesta idea.
0: És verdad, és que ara, claro, quan el títol nos lleva, per exemple, a l'experiència que vas tenir amb el teu padrí, no? I la teva cal·ligrafia, però també en los niños, és verdad, no? Esa escritura que empieza a ser i és, sí, efectivament és una escritura temblorosa, no? Irregular...
1: Sí. I justament quan no té tant, quan no és una cal·ligrafia així super llegible, no? Jo, ho penso que és com a d'imatge, no? Quan una escriptura no, sí, no és tan significat i significat, és com un dibuix, és quan es traç és el mateix que pinta que escriu, i llavors sí, sí. Ja sí que entram dins aquesta normativitat amb el que han dit d'aquesta escriptura que s'entén i transparent, però després com tornam en aquell traç de quan érem petits, de qualque manera, no?
0: Sí, és verdad. Sí. I además és algo que estamos también perdiendo, ¿no? Nuestra caligrafía, escribir a mano, y creo que es algo que no, esto es tan único de cada uno de nosotros.
1: Exacto,
0: yo qué sé, yo pienso en mi caligrafía, a veces pienso que solo me entiendo yo leyendo, ¿no? Y, claro. Pero qué bien, o sea,
1: exacto.
0: Claro, es como, pues sí, escribo en los márgenes y soy desordenada, pero es que necesito leerme a mí misma nada más, ¿no? En mis apuntes. Y al final todos escribimos en nuestra tablet, en el ordenador, y todo está escrito de la misma manera, y la caligrafía habla mucho de un montón
1: exacto.
0: de cosas.
1: És que ni que sigui a vegades quan estan nerviós, no?
0: Vull dir, plorant.
1: Quan estan, exacte, vull dir, aquella lletra, a part de dir el que tu hi estàs escrivint, xerra d'altres maneres, i jo crec que això és molt interessant, que sí que en aquest sentit per això deia un Pablo de pobre, no? Perquè amb Garamond 12 tots escrivim igual, no?
0: Ah, totalment. Sí, sí, i si encima añadimos el chat GPT que nos corrija...
1: Clar, exacte, sí, vull dir...
0: Aquí ja no hi ha manera.
1: Sí, i que ja t'ho dic, home, ho acceptant perquè el món està canviant cap aquí, però sí que crec que, com m'agradava molt un filòsof que sempre diu les humanitats i les ciències de l'esperit no poden atendre com a tots els canvis que estem vivint realment, o sigui, no tenim temps de processar tot el que, això, ni que sigui la intel·ligència artificial, que beníssim, però la cosa és que no poden veure el que mos està com provocant això. Això ho veurem d'aquí un parell d'anys, però no sé, aquesta capacitat de raonar, de relacionar les coses, això sí que se mos està afectant, però veurem d'aquí un parell
0: d'anys. Claro, no, però...
1: conseqüències.
0: Claro, bueno, una es muy clara, ¿no? Y es que si todo se unifica, si todos escribimos igual, pues parece que pensamos igual, y eso es, claro, es que no es humano, no es genuino, entonces, bueno, hem d'anar alerta, ¿no?
1: Sí,
0: totes aquestes coses.
1: Sí.
0: Júlia, quin plaer conèixer-te, ha estat un plaer, de veritat, xerrant tu.
1: Igualment.
0: Moltíssimes gràcies, moltes felicitats perquè poemari, arrel i noïda, quina paraula més preciosa. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, Esther, igualment, molt bon dia.